0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Pedro Sánchez explicarà aquest migdia els decrets d'habitatge que tornarà a aprovar avui el Consell de Ministres després que divendres els va tombar el Congrés i ho farà l'endemà d'haver convocat eleccions generals pel 29 de novembre. El BOE publica avui la dissolució de les Corts i la convocatòria electoral. El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia pel delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Desapareix així un dels principals esculls pel retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. La resolució proposada pel president del Tribunal és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que facin possible l'accés a l'habitatge. Descarten fer-la coincidir amb la campanya electoral, però volen fer confluir les demandes laborals amb el clam pel dret a l'habitatge que s'ha escampat arreu amb el cas Mari Carmen i els decrets tombats. El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i manté activat el pla inundat per la previsió de noves pluges que podrien ser torrencials. Avui l'executiu aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros. La xarxa ferroviària no ofereix encara la seva operativa habitual, però millora la situació de Rodalies respecte ahir. L'R1 només circula entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, no hi ha trens a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes i l'R2 Nord ha recuperat el servei fins a Granollers. El Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCA en un intent de construir un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA. L'operació, valorada en 1.200 milions d'euros, permet al soci francès designar un conseller i ampliar l'operació màxim del 9,9% del capital. Reus engega la segona edició d'un programa de teràpia amb gossos per atendre fills de dones que han estat víctimes de violència masclista. L'any passat es van atendre una vintena de menors de primària i enguany es posa el focus en joves també de l'ESO. I el Festival Clàssics d'Arts Contemporànies i Pensaments se celebrarà a Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre amb una trentena de propostes que conviden a explorar els conceptes de l'engany i la mentida. Entre els participants hi ha Amazoni, Àngels Guanyalons, llegint contes de Víctor Català o una representació de l'Odissea.
4: Esports.
3: Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. És un partit de la Lliga de les Nacions de Futbol que juga a 8:45. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a 8:45 a la Europa Cup. A la Champions FIBA, Joventut Herzliya a 8:45. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
3: I el temps, domini dels núvols amb ruixats que aniran guanyant terreny a partir del migdia per ponent i sud del país cap a l'interior. De cara al vespre, generalitzaran per arribar a la costa a última hora. Localment no es descarta alguna tempesta intensa. Demà es mantindran els ruixats, sobretot a la meitat nord del país.

Doncs diuen que ho faran com sigui i, escolta, ho fan molt i molt bé. Juan Magán i Paula Cops. Així és com sona El Ritual i així, d'aquesta manera, nosaltres seguim oferint-te el bo i millor de la teva música preferida, els èxits que van amb tu un rere l'altre, novetats com aquesta d'en Max Navarro,

0: cases a Puigcerdà de Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radio.
3: Esto es Onamar.

0: Doncs buscant i buscant hem trobat la felicitat en forma de cançó de les Coco. Així és com es titula Felicitat i així és com sona des d'Ona Mar. On seguim amb els èxits un rere l'altre, on ens esperen, per exemple, la Sophie Ellis Bextor i el seu Taste, i abans en Robbie Williams. Un ex-Take That que ens acompanya amb el seu fil.
1: Ona Mar FM.

0: desitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.

el gran clàssic de Foreigner. També es mereixia més versions. Aquesta és una altra, de Geo da Silva. I d'aquesta manera, doncs mira, amb un tema més mogudet que el seu original, seguíem avançant camí de dos quarts de dues en aquest dia, aquest dimarts, del que ara passen 19 minuts de la una. Seguim amb Cora, Perduts, tu i jo. Una mare pena.

Canadà. Allà ens esperava The Weeknd en companyia d'Ariana Grande i el seu Save Your Tears. I de cançó en cançó, diria jo, d'èxit a èxit, amb Dani Corbalán, She's Walking Away.

0: son las dos. Las dos.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat

0: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum. Espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quant fa?
3: Quant fa que no entres a la teva catedral?
4: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quant fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
7: Som-hi!
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: Te proponemos el mejor plan, plan, plan, plan, plan.
9: Te proponemos el mejor plan para esta tarde.
10: Onamar FM.

0: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
1: Porque ellos te lo dan todo sin pedir nada a cambio, merecen la mejor atención. En Centra Veterinaria Leye Cabrils cuidamos de la salud y el bienestar de tus perros y gatos con un servicio veterinario impecable. Medicina general, vacunaciones, cirugía, diagnóstico por imagen, laboratorio, cuidados dentales y mucho más. Trato cercano, profesional y personalizado. Estamos en calle Turrenda Baibona 10, Aleya, y también en el Pasacha Horta Santa Creu 12, Cabrils. Centra Veterinaria Aleya y Cabrils, tu mejor amigo, en las mejores manos. DV, tractament de les addiccions amb una mirada humana i integral. El centre ofereix un model terapèutic personalitzat que implica també les famílies i adapta el tractament a cada persona i moment vital. Espais per a familiars i parelles. DV, per recuperar l'equilibri emocional i els hàbits saludables. Primera visita gratuïta, sense compromís. L'addicció, un procés complex però abordable. Via Europa 113, Mataró. Telèfon 635 54 2426 o entra a viuvct.com. La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AIT del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690 36 01 54 32 o entra a construfac.com.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.

0: Una Mar FM.
1: Tú tienes algo raro.
0: Lo más de hoy y lo mejor. Y lo mejor de ayer.
2: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a KB Language. Lenguaje.com. Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-286152. Recuerda, 648-286152. Vuelve a disfrutar de la vida.
3: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
0: Los hits que... Una Mar FM.